Doncs el compatriça de Genesis, la seva extraordinària carrera al sol, Phil Collins in the Here Tonight, dominava el escenari musical global en juny de 1981. En juny de 1982, sonava Tainted Love de